petición que nos llega a través del 661-575-731. El Giriano, no, el Giriano era tico. Aquí estás. Bona tarda, Tonete Volent, des de les Terres de l'Ebre, l'última nit junts a la Festa Metro, la pròxima frenesífica, la de It's My Life, una abraçada. És l'amigo David des de les Terres de l'Ebre. El pròximo 17 d'octubre nos vemos en Frenesí Vinaròs.